0: cric, crac, és acabat.
1: Escuta Radio Albigès.
2: Uauauà, radioalbigès.com.
1: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
2: Escuta Radio Albigès.
1: Dam, Paulín Curtial e...
2: Ali de Sants.

Escute, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.